Escut, escuto, la libertat e sus l'Atalbero e l'Atalbero e sus Radio Albicès 95.4 e 104.2 radioalbicès.com.

ond cada chur semblo mai gris lutes. Plou, plou, morirou las bielios, plou, plou, morirou. On dis que plou, que sul bagnat

La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts.

0: radio Albisès 4154 o 142, la radio que espendís la lengua nostra.
1: La caleso cassa al mur e l'espaniero bat un cor din sorrir la dentiero a riples de mort. La caleso cassa al mur e l'espaniero bat un cor din sorrir la dentiero.